0: escolta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Frecuència 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

An ambirà la pazzino turistico e intamena uno serio de legendos occitanos. Faren la conoscenza ame los estres fantastic, como los cigens, las facilieilos, los diables, e aquí n'as ben entendut parlar ame voodoo, tutos aquelses personatges can fats garupa l'imaginació des homes. Podem classificar las legendas de diferentes faisu, en funció de leur contingut tematic, en funció de l'epoca de referència mítica o històrica, en funció del temps de los autxols, plus pres de nosaltres. Car en s'ha de fa la diferència entre nostre temps e la rumor. Tutos aquellos remarcos e textes venu del libre Legendari d'Occitania, escrits per Daniel Lodó e Celino, e lo trobaste a la Talvero se vorrei su crumpa

Duei vou vos parlar dels sigens. Eran presents din tutto l'Occitanio e tout lo mond de Igresio. Portaban de noms diferents, Gargantua, Sanson, lo terrible de Penno, aquel cambiament dependió sovent del lloc de la reziu Occitanio. Di l'Albicès e lo Carcinol, places de peidos levados sou associados per la tradiciu al passat se dels sigens. Servician de sepultura. Dint aquel endret trobaven Gargantua. Forso s'apelaven l'autombel dels sigens, sus la comuna de Penno, la peido del sigen, dizian qu'un sigen hi era enterrat, un home plavel. Di l'olt trobant la peido Martino. Una legenda rapporta que l'utzun de Trelus, las facilieidos se truban alentur de la peido Martino e fon pou al paisans. Disuta be qu'aquelo peido a la vertu de garri la febre al ciuste, ca ciuste se zai de Jesus. Besen aquí un mescladis entre la legenda e la cresenza. Anan fa de passes belses e torna trapa l'utsigen de la reziu Gargantua. Era lo pus conegut di l'Albicès, lo pus popular e lo pu biel. Et se n'era l'omen en relaciu ame los rucasses, las peidos levados, las sorgos e las ribieidos. Dizian qu'un son Gargantua abio set. Aco se passavo a Artes. Metet un cambo del costat de San Gorgori al dessus d'Artes e l'autre bors San Gieri. E s'accostairet a qui per veure. I abbiò un barco che portavo de buissus e la ballet. Cantat set a ballat diguet. Me pensi c'hai a ballado un bilagno. E beh d'un pei, l'endrés s'apelo los avalats. Amuntirat es dimbiau que lo tsiguen bebió, di lo Tarnegaruno a Sant Antoni. Lo roc d'Anglars e lo roc de Mie supalen l'un de l'autre. E Gargantua abio un pè sul roc d'Anglars e un pè sul roc de Mie. Serro ai baissat e bebio tutto l'aigo de la Baidu. Los paisans podian pa mai se servir de l'aigo, ni abio pa maito. Fagero un cargomen de buissus e la citero en dessus de la Baidu. Per de dire que Gargantua arreste de beure en da balet tutto l'accarrado. Los homes angeru pregadiu. La santo bierzo arribet, ti futet un cot de pe al ciul e Gargantua anguet culbuta di lo cirque de bonos d'un sa formo. D'un pei, y a un statuo de la santo bierzo que gardo Sant Antoni. Ses, ame François, sus Radio Albicès, 54 au Pundus. O 95.4 di l'emissiu Trosses de Lengo. Anan torna di lo monde real per escuta la talbero que nos conto e que nos canto surtout a nuets a la talbero. Es una cançó que trobas sul CD a tu baille.

0: Escutat Radio Albigès, la radio collective d'Action Lucao de Gelutarn, en ondas de Segu.
1: Eix altre que respunyo.
0: 95.4 e 104.2 sus la Pan de Fema.

majestà de Mosca. Si es regina de luz, ti o rei de gaire pucia, enfant de Montaigu, enfin l'aire de tu. Li reire se parenda, queste paraulo fusco sun, lise se paralu, senza parà de moque.